I artificial no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.